0: Molt bona vesprada de dilluns 17 d'agost. Per a molts la torna de la rutina, per a altres primer dia de vacances. En qualsevol cas, gràcies per elegir-nos un dia més, tant si estan a la voreta de la mar com en el cotxe o a la feina. El primer dilluns d'esta segona quinzena d'agost, quan ja tenim dades de l'ocupació a Gandia. En este mes, per excel·lència de les vacances estivals, els hotels han estat al 97% en la primera quinzena, quasi 3 punts més que l'any passat. I fins a un 94% d'ocupació es preveu de cara a esta segona quinzena, segons Osbeck. Això pel que fa als hotels, però pel que fa als lloguers vacacionals, esta segona quinzena d'agost s'espera un 75% d'ocupació, lleugerament per baix de l'any passat. Hem anat a comprovar-ho i això és el que ens contaven els visitants.
1: Uno dita, sí, a desconectar de todo.
2: Sí, el hotel.
3: Todo incluido, sí.
4: Hem estat 3 dies perquè hem vingut al Mediterrani, al festival. Bueno, això és la jefa, la que escollí sempre els hotels.
5: Siempre, siempre un hotel. Con estos años es mejor siempre un hotel. En apartamento hay que hacer todo lo mismo que en una casa.
6: Pues porque llevan los suegros viniendo muchos años ya aquí a Gandía. Siempre alquilan el mismo apartamento y un apartamento. Pues no lo sé, porque pagan ellos y eso, pero sí, supongo que será más económico que un hotel.
7: Sí, en un hotel. Todo pensión completa y tranquilos.
8: Sí, normalmente siempre buscamos lo que...

la veritat és que també està vessant de lloguers turístics, de gent que prefereix aquest aspecte més econòmic, pot ser, i més còmode a l'hora de, pues, a lo millor, pues poder pues cuinar a l'hotel, a l'apartament o fer qualsevol altra cosa. Hem volgut també indagar en l'ocupació, no només en la platja, sinó també en la ciutat. En uns momentets estem intentant contactar amb una d'aquestes persones que ens ho pot contar perfectament, però això, mentre no ens arriba, anem a escoltar un poquet de música, Nacho.

0: Pues bé, mentre no podem fer este tema d'ocupació, que en parlarem, eh? En parlarem també. Anem ara amb un d'aixòs temes que ens agrada contar. Resulta que este dissabte passat, a Daimús, es va celebrar un dia que va estar marcat per l'emoció i l'afecte. I és que es va fer un homenatge a Francisca Gea Salvador, coneguda al poble com a Paquita pel seu centenari. A banda de felicitar-la, també es va aprofitar l'ocasió per a inaugurar un mural dedicat a les persones centenàries del municipi, que ja té un raconet de Daimús per a Paquita. Tenim així a l'estudi els seus dos fills, Salvador i Rafael Escrivà Gea. Benvinguts.
1: Gràcies.
0: Clar, conteu-nos, perquè com esteu després de que la vostra mare rebi este homenatge?
1: En primer lloc, donar les gràcies a l'Ajuntament, a l'Associació de Dones, a l'Associació de Jubilats, perquè es van encarregar de tot. La dona estava desvenida, es va enterar pues, de lo que es va enterar.
0: Clar.
1: Però la dona desvenida, i allí tots, hi havia una cinquantena de persones, tots veïns del poble, amic, la família d'ella. Ella en si tenia té dos fills, però som 18. 18 comptant els fills de nosaltres, els nets, perquè té...
0: Ah, claro.
1: Té 6 rebesnets.
0: Mare meua.
1: Ja té rebesnets de 16 anys.
0: Claro, és que el fet de viure tants anys, no?, de ser centenària, pues té això, no?, que tindré moltíssima família extensa.
2: Molta família. I la veritat és que jo encara estic emocionat, però superemocionat, per la festa que li van fer a l'abuela. I clar, no sabem...
1: Ella lo que ha agarrat d'ahir.
0: Claro. Ara que hem parlat d'esta festa, qui és? Paquita, qui era Paquita?
1: És Paquita, doncs va néixer, ja veus, en l'any 26. No hi ha que fer molts números per saber quan és. Va néixer en l'Alcrieta, avui és guardamar de la Safor, tota la vida és un guardamar. Ella és filla del tio Baristo, un home curandero molt famós allà en guardamar, vaja.
2: El doctor Barañón.
1: Sí, i és la segona de 6 germans. Eren 2 dones i 4 homes, que tots els homes ja han faltat, estan les 2 dones. I quan es va casar, se'n va anar a viure a Daimús, mon pare era de Daimús, mon pare també va faltar als 92 anys.
0: Mare meva.
1: Sí. I allí ha viscut ja tota la vida. Clar, vam néixer el meu germà i jo me'n vaig anar molt jove de Daimús, ell sí que ha viscut tota la vida en Daimús, jo me'n vaig anar...

0: per raons d'estudis i de treball fora, i ja no ha tornat. És una llàstima, però bueno.
1: Clar, la vostra, la, bueno, Paquita va nàixer el 1926. Clar, ella ha viscut tot, sí,
0: tot.
1: La guerra, la postguerra.
2: Pobreta, té més fam patida i més treballat. Ma abuela estava coixeta, i entonces ella feia de mare de tots. I ella i un germà de ma mare, el major, estava malalt, i resulta que el tercer i ma mare és els que s'encarregaven d'anar tots els dies a Daimusa pel pa, i molt treballat. Agarrant una sardina salada per tots, i ma mare feia, a mi que donen el cabet, que n'hi ha més trosset. Volem dir que han patit molta fam i molt treballat.
1: Clar, perquè no sé si ella ha tingut ocasió d'anar a l'escola o d'estudiar.
0: No, ella pues, segur no va anar gens. El que van ensenyar, pues, el que s'ensenyaven a base de garrot.
2: No, però llegir i escriure
0: sí que sabia. Sí, això sí.
2: Sí que sap.
0: El que passa és que, clar, ella... a 100, allà és 97, 98, ja va començar a decaure. Fa un parell de mesos molt pensant que no arribaria. I reviscola.
1: I ara com està? Bueno, ara indagarem més en la seva història, que m'interessa molt, però com està ara ella?
2: Ara està en sus salsa, la més jove de la residència. Sí, sí. I quan la meva dona diu, mira, deixa, que vella, que vella. Dic, jo sóc la més jove.
1: Ella, que té 100 anys, eh?
2: I no. Són 100 anys.
0: Però no li ho diguem.
1: No.
0: No. Ahir jo sempre li dic el mateix. Quan passa algú, clar, li faig, mare, això tot són tall de hueles. És que lo normal és que tots són quasi tots són dones allí, els homes és que o no van o no arriben. De fet, allí en Daimús, al mural, hi han dos dones, o sigui, dos dones centenàries en Daimús, homes clar. no hi ha cap. No sé per què serà.
2: Les dones tenen més poder.
1: Són més, tenen més longevitat, no?
0: Sí.
1: Clar, suposa que una cosa és el que ha sigut Paquita, no? I una altra cosa és el que vos ha transmès. No sé si vos ha contat coses de quan era menuda, a banda d'això, de la fam i...
0: Sí, jo vaig portar a un amic meu per a que li fera una entrevista de la Setmana Santa d'abans. I estem parlant de lo millor pues, fa 7-8 anys, que la dona estava perfectament. I estava contant-li històries i pues, dius, mare meva, aquestes persones.
1: O sigui, perquè li van fer una entrevista de la Setmana Santa, no ho entès, això.
0: No, li van fer una entrevista de, per a d'ell, de la Setmana Santa antiga, de quan ella era jove, de quan li pagaven a la gent per anar a plorar als enterros.
1: Ah, sí, clar.
0: I la dona, pues... ella, pues, clar, estem parlant 7-8 anys enrere, ella estava perfecta del cap, ella des 2 anys pues, se n'ha anat un poc, però bé, i la dona pues, ha treballat molt, mos ha fet treballar molt.
1: De què treballava?
0: Ella anava a l'Almacén. Anava a l'Almacén, anava...
2: Anava a l'Almacén. Tenia estrè mon pare, mon germà i jo. A part d'això, s'anava a l'Alquerieta tots els dies a cuidar a son pare i a sa mare. I això és una màquina de treballar. Això, a veure qui ho pot fer.
0: Ui, des de logo no.
1: Ui, clar. Home, hi haurà qui ho farà, eh?
0: Sí.
1: Però em sorprèn molt, no?, aquesta història de Paquita, clar, i així tot, tant de treballar, però... aguantat fins als 100 anys.
2: Aguantat.
1: I està forta, eh?
2: Jo voldria que la vegués com va, com camina.
0: Sí. Ella físicament està perfecta.
2: I no ha estat mai cansat, mai. No ha dit mai, ai, que cansat estic. Mai. Sempre avant. Per això jo us dic que és una supervivient.
1: I suposa que... I clar, el vostre dia a dia, pues, la recordeu, si vos feia menjar, un poc... Què és el que més recordeu d'ella?
2: Ui, que sabia fer de tot. A la cuina, de tot, de tot. I no, és que no tenia pèrdua de... Mare, tinc ganes de menjar. Si ella... pan, tinc ganes de menjar el que fora. En seguida el salvava el compromís del... Mare, que tinc que emportar algo pa... Tranquil·la, que la mare te'l fa, en seguida.
0: Ell, com estava en casa, jo estava fora, pues...
1: Ah, clar. Però, bueno, també tindràs records,
0: sí,
1: no?
0: Sí, clar, clar, dona. Jo me'n vaig anar de casa als 19 anys, o sigui que... I la tia Paquita, pues... No sé, vosaltres, en qui li demanara ajuda, ella estava disponible, sí, per tots.
1: I vosaltres noteu que vos ha pegat algo d'això?
0: No, no. A lo millor a mi me s'ha pegat la cuina i a ell les ganes de treballar.
1: Escolteu, on podem veure este mural?
0: Este mural està en Daimús.
1: Sí.
0: Està en lo que era el llavador antic, que l'han mig restaurat.
1: Uh-huh.
0: Hi ha una baixaeta allí i...
2: És en antaconsum, allí a la dreta.
1: Vale.
0: El que separa el polígono dels horts.
1: Mm.
0: Allí està el mural, és, hi ha una paret molt gran, que caben molts centenars.
1: Encara queden, sí, caben, sí, més, eh?
0: Caben un muntó.
1: I una d'elles és Paquita.
2: Paquita.
0: Mm-hmm. Sí, eh?
2: La nostra Paquita.
0: Mos van cridar per telèfon una... Bueno, a d'ell, perquè com ells és el que viuen d'Aimús... i una xica, ens van demanar fotos i al final és que l'han feta perfecta, eh? Ja que vore a ma mare i a d'ella i el mural i és Paquita.
1: I ara un trosset del poble sempre serà seu, sí, eh? I vostre, no?
0: Sí,
1: d'alguna forma.
0: Sí, clar. El que passa és que el dissabte quan vam anar allí feia molta calor.
1: Ja.
0: Molta calor.
2: I ahir mos ho recordava. Diu que vam patir molta calor.
1: Ai, pobra.
2: I neva molta gent, sí, molta gent. Diu, i què volien?
1: Clar, ella potser no ho entén, no? Clar, si ella veu a les abueletes com a abueletes, ella no veu jove, sí,
0: ara,
1: que 100 anys, que 100 anys.
0: A més, que li ho diem, jo ho dic, sempre li ho dic, vale, no facis cas, que sóc un tall d'abueletes. I ella és desvenida.
1: I de l'altre es porta per dins.
0: Sí. Ahir vaig anar, ahir vam anar els dos a Borelà, i com vas quedar ahir? Ho sabia, pues, això que està dient el meu germà, que va anar a un lloc...
1: Que feia molta calor, que feia molta gent, no?
0: I després, clar, l'alcalde li va donar la vara de mando, perquè vam anar al saló de plenaris, allí li vam fer una recepció, i l'alcalde li va donar la vara de mando i estava ella, pues, mira, com si fos l'alcaldessa.
1: Alcaldessa per un dia, eh?
0: Sí, per un ratet, sí, sí. Però, al cap d'un moment, el meu germà em diu, ja se'n vol anar.
1: Claro.
2: Ho va dir, quan ho diu tres voltes...
0: Nosaltres ja li fem cas.
2: També que estaríem allí, voleu que anem allí? Això vol dir que...
1: Això vol dir que ja se'n vol anar.
2: Sí,
1: ja
2: se'n vol anar.
1: Home, és que 100 anys són molts anys.
2: Molts, sí, molts. I sí, estar conforme està ella...
1: Ja firmaríem ja,
2: uf,
1: eh?
2: Uf.
0: Sí, perquè... Jo, quan vaig veure el pastel, un 1 i 2 zeros... Jo,
1: ja veus,
0: sí, a voltes sí que, perquè o sigui, una cosa de vosaltres jo no l'havia vist mai, jo dic, mare meva, sóc, quin poderío.
1: Ja veus. Molt bé. Escolteu, Salva i Rafa, moltíssimes gràcies per vindre a contar-nos la història de Paquita i moltes gràcies per això, per traure un huequet per vindre i per contar-nos tot això.
0: Gràcies a vosaltres per haver-vos cridat.
1: I enhorabona per el reconeixement.
0: Sí, sí.
2: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies.

0: Bueno, ja sabem que sona esta cançó perquè connectem directament amb el Servei de Salvament i Socorrisme de Creu Roja Can Dia, a la Platja Nord. Avui ens atén Vicente Castelló, Belmonte. Belmonte, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Com està la bandera avui per allí?
1: Avui sí, esplèndid. Avui tenim una bandera verda, un vent que està bufant molt entre el Gregal i el Llevant, a Pulpen es apreciava, una temperatura d'aigua de 29 graus, una afluència del 90%, com sempre en agost, pràcticament està 100%, i res, avui és un dia per poder vindre així i disfrutar com cada dia a Platja de Can Dia.
0: Que bo, quina enveja ens has donat, Belmonte. Moltíssimes gràcies per portar-nos aquesta informació. Gràcies.
1: A vosaltres.
0: Adéu.

0: 27è Festival Internacional de Música i Dansa de Beniarjó. Del 18 al 29 d'agost, Beniarjó et convida a descobrir el folclore de països com el Perú, Mèxic i l'Argentina, a més de la nostra música de banda i les danses tradicionals valencianes. Totes les actuacions tindran lloc a la plaça Ausiàs Marc a les 11 de la nit. Consulta la programació a les xarxes socials municipals. Ajuntament de Beniarjó.
1: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
2: Ahora puedes decirle adiós a la ansiedad por la autonomía. Con el nuevo Lincoln Co 08 puedes conducir 200 kilómetros exclusivamente en modo eléctrico y más de 1000 kilómetros en autonomía combinada. Programa una prueba de conducción del nuevo Lincoln Co en tu concesionario Autos Sweden, Gandía. Solo tienes que llamar al 633-648-821 y concertar una cita. Hola Lincoln Co. Adiós ansiedad por la autonomía.
3: ¡Atención, Gandía! Fofito y Mónica Aragón llegan con su espectáculo ¡Viva el Circo! Trapecistas, payasos, lásers del futuro y como invitadas especiales, las guerreras K-pop. Del 7 de agosto al 6 de septiembre bajo nuestra gran carpa climatizada instalada junto al Leroy Merlin. Entradas en vivaelcirco.com.
0: Ambra Llibres, una temporada carregada d'emocions per a introduir-se en grans històries i gaudir de noves aventures. Descobrís totes les novetats editorials en ambrallibres.com. Pots viure més d'una vida. Lleig.
4: I si l'ocupació és notícia, perquè estem començant esta segona quinzena d'agost, el que també és notícia són les festes dels pobles. A Villalonga celebren el 75 aniversari de la Mare de Déu de la Font i avui han convocat a totes les Marifuente. Este era l'ambient de fa un ratet.

0: I encara que no es diu Mari Fuente, la nostra companya Sandra Albert també se n'anà cap allí i ens ho conta ara. Sandra, bona vesprada.
1: Bona vesprada, Cèlia. Conta. La veritat que ara no puc parlar amb les Mari Fuente, però sí que estic, escolta, al costat d'una font, perquè així a Villalonga està ple de fonts, perquè al principi del segle XVIII, Senem Pla, que era un llaurador, es va trobar una caixeta molt menudeta en el riu Serpis, i dins estava la imatge de la Mare de Déu de la Font, la patrona de Villalonga, i una imatge a la que avui li fan una programació molt especial en aquestes festes d'agost. Vaig acostar-me un momentet a l'església perquè pugueu escoltar aquest so d'esta missa cantada en honor a la Mare de Déu de la Font.
0: A veure.

0: Com et deia, esta missa cantada està celebrant-se ara en la parròquia de Los Santos Reyes, ací a Villalonga, i fins ací s'ha traslladat la imatge de la Mare de Déu de la Font, aquesta imatge tan menudeta que es va trobar al segle XVIII i que des d'aleshores és la que ha permès que a Villalonga hi hagi aigua per tots els llocs i per totes les fonts que hem escoltat. Però ara vaig a canviar, Cèlia, un poquet de so. A veure si va notant-se un poquet este canvi de ritme, perquè així ja va un poquet més marxós. No sé si s'escolta.
1: Sí, algo escoltem de fons.
0: Val, pues just ara, mentre s'està celebrant-se esta missa en honor a la Mare de Déu de la Font, després intentarem parlar amb les majoraleses, també amb les autoritats municipals, perquè després continua esta programació, però dins de tots els actes, el que estic veient jo en el carrer Mare de Déu de la Font és un tobogán ben gran. Jo no sabria dir-te els metres perquè no aproximem molt, però bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Quants metres diries que té este tobogán?
2: Ai, pues no ho sé, 5 metres, 6, 7, no ho sé, no tinc ni idea.
0: Jo inclús diria un poquet més, no?
2: Un poquet més, hi ha molta
0: perquè ocupa tot el carrer.
2: Sí, la veritat és que sí. És el segon any que fan esto, la veritat que sí que s'ho passen pipa, els majors també. I no, tot el que siga festa i convoy, bé pel poble.
0: Com el diuen?
2: Mi Sílvia.
0: Sílvia, no eres Marifuente, que així n'hi ha moltes.
2: No, Marifuente la consellera de festes.
0: La regidora de festes, però a banda hi ha moltes. Marifuente, hem pogut parlar abans, Cèlia, en unes quantes. És que el 3% aproximadament de les dones de Villalonga es diu Marifuente en honor a la patrona. A la patrona que permet, doncs, fer aquests actes religiosos, tradicionals, cerimonials, però també un tobogán aquàtic, perquè així l'aigua no falta.
2: No, la veritat que estem amb molts serveis d'aigua, per això tenim la nostra patrona, la Mare de la Font, que en la seva època patia molta sequia i gràcies a ella tenim aigua per tots els costats, com podeu veure, fonts i aigua, no tenim visita d'aigua.
0: Que no sé si ho he contat, Cèlia, que va ser la que va produir el milagre. La imatge es va ficar damunt d'una pedra i a partir d'ahí va començar a brollar aigua i ja no ha faltat aigua, sí?
2: Aixina. Gràcies a ella, pues, sempre tenim aigua per tots els costats.
0: Doncs, este és el matí, així a Villalonga, Cèlia, com veus, molta activitat, molts actes diferents, però tots vinculats a l'aigua i a la Mare de Déu de la Font.
1: Sandra, una coseta, una pregunteta que jo volia fer-te. La persona que es va trobar, la imatge, com es deia?
0: Senent Pla.
1: Val, és que Senent també és un dels del nom masculí que més hi ha allí a Villalonga, veritat?
0: Sí, eixa data no la conec, la veritat no la tinc certificada, però sí que vaig buscar en l'Institut Nacional d'Estadística esta certifica que eixa 3% de Maria de la Fuente. Vale. És. Això sí que és cert que pot ser no totes estan empadronades, pot haver canviat alguna situació, però la veritat és que eixe nom sí que és tradicional així i va passant de generació en generació.
1: Molt bé, Sandra, moltíssimes gràcies. A veure si després podem tornar a connectar amb tu en aquestes festes de Villalonga. Moltes gràcies.
0: Clar que sí, que encara queda molta programació. Després vos conté més.
1: Gràcies, fins després, Sandra.
0: A tu.
1: Anem ara a canviar totalment de secció, d'ambient. Nacho, posa'm la sintonia.

Dilluns tenim diversos missatges. Ens arribava el divendres a la vesprada un missatge que porta una fotografia i diu: mireu quin veïnat tenim. Valla del pont de l'avinguda Blasco Ibáñez, Carrefour, ahir no arriben a soles. Seria possible arreglar-ho a qui correspongo. De vegades sent vergonya de ser humà. I ens envien una fotografia on hi ha, pues, es veu un carro, que suposa que serà d'algun supermercat proper, dins de lo que és el barranc, vaja.

De moment, esta setmana encara no ens han arribat ja més missatges. Els recordem, això sí, que poden enviar-nos les seues peticions al 96-296-1031, 96-296-1031, o al correu corresponda @radiogandia.net. Nosaltres, com sempre, rebrem els vostres missatges i li ho traslladem com cada setmana, responsables polítics que s'encarreguen de respondre les vostres peticions cada divendres així, una per una, anem repassant-les i anem, pues això, sabent si ho estan en curs, si no, els responsables polítics ja ho tenen en compte i esta és la vostra secció, així que això, esperem els vostres missatges. Recordo una última vegada, el número de telèfon 96-296-1031 o al correu corresponda @radiogandia.net. Els deixem ara en el butlletí informatiu de la cadena SER. Tornem en uns minutets. Fins ara.

0: La 1:08 del migdia. Ana Llopis, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Fem, com sempre, a aquestes hores, un repàs de l'actualitat. Quines són les notícies que ens deixen este cap de setmana?
1: Doncs bé, este cap de setmana s'han fet dia, perdona. Hi ha hagut moltíssima festa, aquesta tempesta que van tindre el dissabte, que va fer que caigués alguns arbres en la comarca, els bombers van intervindre, però res important. I aquesta tempesta també va afectar al Festival Mediterrània, es van cancel·lar alguns dels concerts, però hem de dir que bueno, ha sigut tot un èxit este festival. De fet, este matí a les 12 han començat a vendre entrades per a l'any que ve, així que ja sabem que repeteix el festival en Gandia en les dates del 12, 13 i 14 d'agost. I ja ens han acabat des del primer tram i han començat ja a vendre un segon tram, o sigui, 1.500 entrades ja s'han venut, han començat a vendre ara unes 800 entrades més, o sigui, que va...
0: Sí, que ha sigut un èxit. Sí?
1: Tot un èxit. I aquesta ha sigut una de les notícies del cap de setmana. També hi ha un vídeo viral, no sé si l'has vist, Celia.
0: Ah, sí que l'he vist. És un home, no? És en la platja de Gandia?
1: En la platja de Gandia, un home que va votant en el sostre dels cotxes.
0: Per damunt dels cotxes,
1: sí. Per damunt dels cotxes i que... La policia local de Gandia intervé.
0: José Martínez Espasa, comissari en cap de la policia local de Gandia. Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
0: Què va passar?
2: La situació que es recull en el vídeo que s'ha viralitzat i que moltíssima gent ha pogut veure és una actuació de la policia en la que procedim a la detenció d'una persona que en caràcter previ havia sostregut uns objectes, no? Havia sostregut un telèfon mòbil i un altre objecte. L'estàvem buscant per les immediacions, perquè això passa aproximadament sobre les 4:30 de la vesprada, en el passeig Rosa dels Vents, i després en el carrer Clot de la Mota és on les imatges capten el moment en el que anava a procedir-se a la detenció, i on esta persona, doncs de manera també sorpresiva, comença a pujar damunt dels vehicles, i tenim, diguem, recollits, identificats fins a 6 vehicles. Creguem que els danys es centren en 2 especialment. Esta persona, diguem, es va resistir a la detenció de la manera que es veu a les imatges, no? Però bueno, finalment va ser detingut i nada, va passar a disposició judicial i a les responsabilitats que li corresponga, també per la resistència a l'autoritat i a banda del robatori.
1: Aleshores, no era un acte vandàlic com semblava, sinó que estava fugint, no?, de la policia.
2: Sí, efectivament. Ja portàvem una estona que estàvem buscant-lo pels carrers pròxims, i es veu que ell també, i ell evidentment ho sabia, i quan van procedir a la localització, ell va decidir pues, resistir-se pujant en els vehicles.
0: I les coses que havia furtat, comissari, ja les se van requisar, vull dir, es van aconseguir?
2: A veure, de les coses que sostrau, una, que és un telèfon mòbil, no han aconseguit localitzar-lo. No sabem si el va tirar per les proximitats o què, però un dels objectes no ha eixit, no l'hem pogut localitzar.
0: Però els altres sí?
2: O... Sí, la resta la resta sí. I així ho fem en les diligències que s'han elaborat i que té la comissaria de la Policia Nacional, consta tot reflectit, perquè a banda també, lògicament, com es pot veure en la detenció, pues es produeixen lesions de caràcter lleu en alguns dels agents que procedeixen a la detenció, no? De manera que està tot per a l'autoritat judicial, perquè ho valore.
0: Comissari, moltíssimes gràcies per atendre'ns i contar-nos tot això. I per l'actuació de la policia local, que al vídeo ja es veu. Això, gràcies per les actuacions que feu. Comissari, gràcies.
2: Sí, com bé dieu, ha sigut un cap de setmana intens, la veritat. Sí. Vinga, adeu.
0: Vinga, adeu, gràcies. Anna, tenim més notícies. I una ens l'apropa directament Daniel Artit. Dani, bon dia. Com anem?
3: Què tal? Molt bona vesprada. Jo molt bé, Celia. I Anna crec que també, no?
0: Ah, sí, Anna també.
1: Tornen de vacances.
3: Això sempre va bé. Però sí, porteu uns testimonis que ha replegat aquest matí, però abans d'escoltar-los fem una introducció musical del tema.
0: Vinga.
3: Yo supongo que esta canzoneta podría sonar a partir del primer día en casa de Ana todos los días, a primera hora. Bueno, más a pronto, ¿no? Para parar de tornar al cole, pero cal anar fent preparatius, porque ya molt de material escolar, y ahí es cuando entra el tema dels xecs escolars, que posa en marxa, ja sabem, l'Ajuntament de Gandia, i avui, precisament, és el primer dia per a sol·licitar-los i poder gastar-los. Escoltem a Isabel Gual, d'Ambra Llibres, que ens ho explica de meravella.
4: El xec de l'Ajuntament de Gandia, el xec escolar, ofereix una ajuda de 30 euros per alumne empadronat a Gandia. Està dirigit a estudiants de primària, de l'ESO i d'educació especial i es pot sol·licitar des d'avui, 10 d'agost, fins al 31 d'octubre. Recordem que són 30 euros per cada xiquet o xiqueta matriculat i, en principi, a nosaltres, a la nostra llibreria, sobretot és les lectures que es demanen a cada centre i també tenim algo de material escolar.
3: És el primer dia, la gent és matinera a l'hora de usar el xec?
4: La gent normalment s'espera o bé la primera setmana de setembre, que és quan la gent es suposa que dispondrà de l'ajuda de 160 euros que donen per als llibres de text, i aprofitant que venen a replegar els llibres, gastaran el xec. El xec s'ha de gastar íntegrament en una única compra i han de gastar els 30 euros d'una sola vegada.
3: Però això són les condicions. I m'ho he trobat en Ambra Llibres i també he anat així al costat a Gavina Llibres i Maite Fernández me parlava de les bosses que ja té preparades amb encomandes de llibres de text i també de material escolar. Les té col·locades en fila amb el nom i ja en setembre les arrepleguen.
5: Nosaltres és que ara en estiu estem treballant, preparant totes les comandes de llibre de text i comandes de material escolar, i per ara, quan arribi setembre, que ja ho tenim ahir, que la gent puga vindre i a replegar les comandes.
3: Són persones que confien, quan fan la encomanda, confien en que tornaran un any més a tindre el xec escolar.
5: Sí, el xec escolar per una banda, que és el de l'Ajuntament de Gandia, i després per l'altre està el xec de llibre de text de la Generalitat, de 160 euros, que a nosaltres, te comento com funcionem, a nosaltres en juny ja ens donen les llistes de material i de llibre de text, i nosaltres a setembre ja ho tenim tot preparat.
3: En setembre tornen, avui és el primer dia. La gent no té tanta pressa, no ha de plegar.
5: Jo crec que així la gent començarà a vindre, potser l'última setmana d'agost, la primera de setembre, però jo crec que avui així és pronte.
3: En quant a material, hi ha varietat o solen coincidir a l'hora de demanar?
5: Nosaltres preparem moltes comandes de material, de carpetes, llibretes, compàs, però també n'hi ha una altra part, que són els llibres de lectura, de la llista que demanen en l'escola, que també ho preparem i es poden consumir en el xec de l'Ajuntament de Gandia.
3: Això era Maite de Gavina Llibres, i en tornar cap a l'estudi, passa per davant d'Illans, Piel, al carrer Major, i en vore l'aparador no he pogut evitar entrar per a preguntar, perquè era una quantitat i una varietat de material relacionat amb l'inici del col·le, i això contava Francisco Llan.
6: Sí, tenim productes per a l'escola, tenim estuixos, motxilles, el tema de les botelles tèrmiques per a que la temperatura encara és alta, pues, se venen prou bé, i també tenim fiambreretes per a xiquets menuts, per posar-se l'esmorzar, i bàsicament és això, motxilles en carro, tot això és el producte estrella d'ara de lo del xec.
3: És el primer dia avui per a sol·licitar-lo i poder canviar. Massa pront la gent sol vindre més tard, i què és el top 5, podem dir, de la venda?
6: Pues a veure, avui és el primer dia, però la gent vol agafar-ho quants abans millor, perquè, clar, després ja s'acaben els models i la gent ja no està en altres coses. El que més són les motxilles. Les motxilles són les que el que més se ven, i després és l'estoig, i ja te dic, bàsicament això, i la gent no s'espera. O sigui, vol agafar-ho pronte. I, de fet, ja tenim unes reserves fetes i així després s'agilitza tot més.
3: Bueno, ha nomenat lo de les motxilles, que està en el número 1, i la veritat és que és un món a part. Hi ha de tot tipus de dissenys i jo diria que podrien ser dignes per a col·leccionisme.
6: La veritat és que tenim marquetes tipus top model, que bueno, ja és un poc més puja de preu, però la gent, vamos, això, les xiquetes s'enganxen així com un imant. També tenim de llicències tipus Barcelona, Real Madrid, València, i també ixen molt bé, perquè ara com comença la lliga i tal, pues estan els xiquets ahí a tope.
3: Bueno, xiquets estan a tope, del top model, i després ja els clubs de futbol. Però què dir, jo sumo una part. Però bueno, que no s'agobien pares i mares, que ja tens de encara, no?, per a fer la compra.
0: Sí, sí, sí, és.
3: Però quan...
1: Però com comentaves, de veres que molta gent vol anar pronta per a poder escollir...
3: Poder triar. Mm. Que no, no me quedo sin. Pues exacte. Això és el que tenia que contar-vos.
0: Molt bé.
3: Pues que avui és el primer dia, Dani, per a sol·licitar el xeque escolar.
0: Avui és el primer dia, però que queden dies per davant, que no s'agobien els pares i les mares, que poden, que tenen temps encara. Moltíssimes gràcies, Dani.
3: A vosaltres, vos deixe.
0: Més notícies tenim, Anna. A veure si ens deixa l'ordinador, Dani. Gràcies. Tenim més notícies, no?
1: Així és, estem veient aquest estiu una temperatura molt alta de la mar, i aquestes altes temperatures afavoreixen la proliferació de meduses a la platja de Gandia i dels voltants, i els i les banyistes han de conviure amb estiu amb aquesta plaga. En són alguns pescadors que durant el cap de setmana ixen a la mar a primera hora per a recórrer les platges del municipi i a replegar tot el que poden. Aquest diumenge van viure en primera persona aquesta tasca que desenvolupa en Juan José Escrivá, patró d'una de les embarcacions que fan la feina, i la marinera Mirela Pounerau.
7: Él salió a las 7, hoy salimos domingo a las 8 hasta las 11.
8: Y si me fin de semana estén de 7 a 11, els dissabtes, el diumenge que és festiu de 8 a 11, i ara vendo lo que podem. Anem d'estar allà a la UIR i després anem a estar allà lo que és la platja de Venècia, es mareix, tot això, i anem tot, pues, correguem per la vora, llevant tot el que podem.
7: Depende, porque mira, por la mañana como fui, ahí nomás solo dos capazos. Ahora como va un poquito más, sube calor, sube la melosa también arriba.
8: Perquè ells per la calor es reproduixen prou. Entonces, depèn del dia de més. Quan més calor fa, més pugen per cadal, més n'agarres. Ara, per exemple, n'ha vist prou per així la platja Gandia, el que és allà el primer. Així al final hi han més. I el que és allà els mareix també, perquè hi fa un redocet i es claven ahí també els redors de l'escollera, però n'hi ha prou també, eh? Depèn si està bo aixina, pues, faltava 12, 7 o 8, 9 o 10, 15, depèn. Pues ara entrem al moll i després ve un camió de contenedor i se les emporta. Tenim una lejia especial perquè ja peguen el veneno i es moren. Després venen i se les emportin.
1: Doncs la nostra companya Marta Ferrer havia pujat a esta embarcació ahir diumenge, que contava amb els pescadors com funciona este sistema, que recordem és un conveni també en l'Ajuntament de Gandia per a que se repleguen les meduses ara que els pescadors no hi sent tant a pescar. I més coses, per cert, si el cap de setmana algú va estar en la platja de la Goleta de Tavernes, va viure els socorristes extraure correguents a una persona que s'ofegava en la mar, va ser un simulacre que no es té ningú, són aquestes tasques que es fan de formació dels socorristes. I un incident, també un succés, el va patir un jove en Daimús, el que li va caure una palmera d'una comunitat de veïns situada en la platja de Daimús, i va estar ingressat en la UCI. Més notícies. En Oliva, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer ja ha donat l'autorització per a l'ús provisional de l'aigua del pou del poliesportiu per a poder regar el camp de Morer. Comentàvem els últims dies que s'havia detectat la legionela i per això hi havia aquest problema en el sistema del rec del camp de futbol, encara que no és una solució definitiva, però de moment és provisional. I també a Oliva ja tenim data per a la inauguració de la futura Casa de Cultura Salvador Cardona Miralles, serà el dia 12 de setembre.
0: Ah, bueno, pues això ja està ahí, eh? Queda un menys d'un mes, eh?
1: Així és. I en esports, destacar Celia, destacar de setmana esa travessia al port de Gandia, que sempre és un mítica en estiu, va guanyar a les Barranquero de Castelló i la il·licitana Lucía Pinas de Endones.
0: Molt bé. O sigui que teníem ahir aquestes notícies que ens ha deixat el cap de setmana. Anna, que no sé si ens tornem a veure després, però bueno, ahir faran la redacció, sí.
1: Vale.
0: Segur que sí.
1: Vale.
0: Moltes gràcies.
1: Fins ara.
0: Fins ara.
9: Nota necrològica. Ha faltat a Gandia Irene Lloret Signes, mare d'Enrique e Irene Montoro. El funeral tindrà lloc demà a les 11 hores en la capella del tanatori Guixa de Gandia. Descansa en pau.
10: Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya.
11: Ay, estoy aquí tan cómoda, papá. ¿Por qué no vas a por Javi y nos casamos aquí? Mira, 7 asientos, cabemos casi todos.
12: Di que sí a la confortterapia del nuevo Citroën C3 Aircross. Ya disponible en tu concesionario desde 19.040 euros y 8 años de garantía Wicker.
13: Citroën. Alcodar Motors, tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía, y en www.alcodarmotors.com.
14: Hay sabores que se disfrutan y otros que se recuerdan.
15: En Restaurantes Vedrà, cada plato nace de la esencia del Mediterráneo. Una cocina de autor que fusiona la mejor tradición valenciana con la esencia de Ibiza, elaborada con los mejores productos del mercado. Todo ello en un entorno elegante y acogedor, amenizado con la mejor música, en la playa de Gandía, calle Vicente Calderón, junto al Hotel Gandía Palace. Este verano, reserva tu experiencia a través de nuestra web. Restaurantes Vedrà, playa de Gandía.
16: El Mediterráneo tiene una mesa esperándote.
17: ¿Es cool, está lleno de tecnología y mola conducirlo?
18: Yes, of course.
17: ¿Lo puedo tener por una cuota mensual increíble y sin entrada?
18: Yes, of course.
17: ¿Y la versión eléctrica por la misma cuota?
18: Yes, of course.
17: Descubre el nuevo Opel Corsa en tu concesionario Opel.
19: Alcodar Motors, tu

0: I els parlem ara del monestir de Sant Jeroni de Cotalba. Ja saben que està pendent un projecte en què es vol donar usos hotelers a aquest edifici patrimonial. Doncs bé, davant d'això, Saforíssim, Societat Literària, ha fet públic que presentarà al·legacions per reclamar una major protecció i, a més, també reclamar protecció del patrimoni vinculat a la família March, que consideren que està insuficientment reconeguda i preservada. Tinc ací al meu costat a Joan Deusa, que és secretari de l'Associació Saforíssims i escriptor i docent. Bona vesprada, Joan.
1: Bona vesprada.
0: Conta'ns què és el que es vol fer des de Saforíssims davant d'aquesta situació.
1: Saforíssim s'ha preparat unes al·legacions a el Pla de Protecció Nord del Monestir de Sant Jeroni de Cotalba, al nord d'Alfauir, que basen en intentar protestar, ja que podem, perquè tenim des de fa apenas uns dies la possibilitat de fer unes al·legacions públiques a aquest projecte hoteler que es farà pròximament al monestir de Sant Jeroni de Cotalba. I el motiu és que aquest monestir és on s'han trobat les restes del panteó familiar d'Ausias March, ni més ni menys. Vull dir, no tenim res com això a nivell cultural. És un gran desconegut, és una cita que teníem pendent amb el nostre govern per a fer un museu, com es va prometre fa molts anys, en aquella cripta, en aquella capella del monestir de Sant Jeroni, i no només no va fer això, sinó que la família Trenor va cedir el museu, el monestir, 50 anys, a l'empresa Castilla Termal, que vol fer allí un hotel termal. Significa un hotel on aquesta capella, per exemple, es convertiria en una piscina, literalment parlant. Ho ha fet ja en altres edificis d'Espanya i es poden veure i es poden llogar, vull dir, podeu anar i banyar-vos en llocs d'aquest tipus.
0: Clar, Joan, és que si es permet fer això ja és irreversible, és a dir, suposa que per a fer eixa piscina pues ho hauran de destruir.
1: A veure,
0: o es podria guardar en un altre lloc. Com es podria fer?
1: El problema és que en eixe pla de protecció que he dit abans n'hi ha la voluntat de preservar patrimonialment per part de l'empresa tot el recinte, no? Però està fet de forma que es permeten fer intensives modificacions. Però intensives modificacions sobre el que el pla mateix reconeix. Sobre el que directament no reconeix, ja ens oblidem. Significa que el pla, que és extensíssim, no estem parlant d'unes paginetes, és un estudi intens, no es fa ni una sola referència històrica literària.

0: contraria a aquesta qüestió. Significa que tot el que puguen trobar-se de nou o del que n'hi ha ara ho arrasaran perquè poden fer-ho. És a dir, allò està dirigit a ser com a pra de hoteler a ser un hotel de luxe. És a dir, una capella serà una piscina, una cuina renaixentista amb un mural serà també un jacuzzi. Estem parlant de que en la cripta mateixa on estaven els ossos, que avui estan en l'Institut Forense de la Universitat de València esperant a tornar, clar, els ossos haurien encara d'esperar-se 50 anys a que la cripta deixi de ser una piscina, en cas de que continuara existint quan tornara. I això, vull dir, la voluntat el sentit, o el que faria qualsevol cultura civilitzada, és que si trobaren els ossos del seu Cervantes en un edifici ni més ni menys com el de Sant Jeroni de Cotalba, que crec que no hi ha res més alt a nivell de simbolisme valencià, es protegirà al màxim. No es protegirà, es comprarà per al govern, es museitzarà i es farà una inversió que podria ser igualment turística i d'interès cultural allí, perquè és un bé d'interès cultural, el monestir, ara mateix.
1: I davant d'això, a banda de presentar al·legacions, s'afruixem a amenitzar més coses, no?
0: Sí, el que fem ara, l'únic que podem fer, és cridar a la ciutadania a que enviem tots una instància general de forma telemàtica a l'Ajuntament d'Alfauir amb unes al·legacions que nosaltres hem penjat en la nostra pàgina web i ho hem preparat tot perquè es puga, perquè qualsevol persona que tingui interès en intentar defensar aquesta qüestió puga fer-ho de forma superfàcil, perquè hem preparat unes imatges de com es fa tot el tràmit web, no és difícil, hem preparat les al·legacions en un document que es pot descarregar i es pot omplir amb les teves dades personals, i simplement al document baix hem presentat unes al·legacions, una forma sintètica de les al·legacions que nosaltres com a Saforisme presentarem perquè tot el món puga participar, perquè el termini és el 31 d'agost, o sigui, tenim dues setmanes. Si no protestem ara no podrà fer-se res.
1: I vosaltres heu parlat també amb els veïns, imagine, o parlat, sabeu quin és el pensament generalitzat dels veïns i veïnes?
0: D'Alfauir. Bé, en Alfauir n'hi ha molta gent preocupada perquè el lloc, perquè per a mi, per exemple, que jo soc de Gandia, Alfauir és Ausias Marc, però per a ells és la seva vida, és la seva història, és el seu paisatge. I no estic parlant de totes les altres coses que poden veure's afectades de l'entorn, perquè tenen pensat construir més. És que espanyen amb això. I sí, n'hi ha molta gent d'Alfauir que ens ho ha comunicat, que ens demanaven què podem fer. I nosaltres el que contestàvem és, quan nosaltres presentem les al·legacions, el que volem és convidar a tot el món que estiga preocupat per aquesta qüestió i que s'hauria d'estar preocupat per aquesta qüestió, però no nosaltres de la Safor, sinó la societat valenciana en general. És a dir, Ausias Marc és un cas com el de Dante Alighieri, per exemple. Vale? Dante en Itàlia funda d'alguna manera la literatura en llengua italiana i després ja no n'hi ha res que arribi a ser tan... Bueno, és una exageració, no? Però no, ningú pot comparar-se en la literatura italiana amb Dante. Pues amb Ausias Marc passa el mateix. És el fundador és el primer poeta de la nostra literatura. I molts han coincidit en que és lo màxim, el punt més alt al que ha arribat la perfecció de la literatura. I és el millor poeta del segle XV. És un problema europeu, és a dir, el que està passant així és un problema europeu, és un problema molt gros i hem de fer alguna cosa.
1: Molt bé, Joan, doncs ahir queda tot damunt la taula, les xarxes socials i també la vostra pàgina web es pot veure com es pot participar. Res, moltíssimes gràcies per vindre a explicar-nos tota
0: gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres. A la web teniu tota la informació, a saforissims.org, totes les instruccions per a fer-ho.
1: Molt bé, perfecte, gràcies, Joan.

0: Ai, ara canviem de tema completament, i és que les monges del convent de les Clarisses de Gandia resulta que van posar en marxa l'any 2022 una iniciativa tan original com sabrosa. I és que elaboren gelats artesanals, una proposta que 4 anys després, ara en el 2026, continua tenint una excel·lent acollida, tant entre el veïnat com entre els visitants que s'apropen fins al convent. Els elaboren en diferents formats i sabors, però tots amb ingredients naturals i seguint receptes tradicionals. De fet, van ser les germanes del convent de les Clarisses de Palma de Mallorca les que els van transmetre les receptes, i després de conèixer-les van considerar que era un producte molt adient per a una ciutat com Gandia, especialment durant els mesos de més calor, ara en estiu, que fa moltíssima calor. Així ens ho explicava Sor Caridad, del convent de les Clarisses de Gandia. L'escoltem.
1: Actualment tenim 16 sabors de gelat. Van començar fa uns anys en menys quantitat, però segons passaven els anys i també la demanda de la gent, hem anat ampliant la carta de sabors. Els que més agraden són els d'avellana, ametlla i xocolata. Venem tarrines individuals, que seria com la tarrina menuda d'una geladeria, tarrines de mig litre, que és com per a unes 4 persones, i tarrines de litre, que és com per a 7 o 8 persones. Per a nosaltres suposa també un xicotet sacrifici, perquè per el nostre tipus de vida d'oració i de silenci, la germana que s'encarrega d'atendre el torn, pues, té aquests dies pues, un poc més de ajetreo. Però la veritat que és també una alegria i una gratificació veure que la gent pues, per un costat ens agraeix que els gelats estan boníssims, que es nota que treballem amb molta minuciositat i esforç. I per un altre costat també és una forma de que la gent ens demane oracions per pues, a vegades situacions complicades que estan passant o moments difícils, i a través del torn pues, tenim un poquet aquest contacte amb la gent.
0: I a més de vendre els gelats, el torn del convent continua sent un punt de trobada amb moltes persones que s'apropen no només per a comprar-los, sinó també per conversar amb les germanes, compartir inquietuds o simplement saludar-les. Un espai de proximitat que manté viu el vincle entre la comunitat religiosa i la ciutadania.
2: Me lo dijo un día mi mujer, que las monjas estaban vendiendo. Para mí toda la vida esto ha sido Santa Clara. No sé cuándo empezó el comercio. Tarrinas, helados, vamos, sí, según las necesidades, hoy venía a por 2 tarrinas de limón. De lo que me manda mi mujer, aquí hay que ser obediente. El que obedece nunca se equivoca.
3: Ya porte temps vinguent así, y a veces pues, también tengo alguna charla en ellas, y lo espiritual también alimenta mucho también. Bueno, los de gelats ja ho van publicar sí, ja fa temps, i bueno, pues, de quan en quan pues, dic, vaig a fer un gelat que està molt bo. Pues m'agraden tots, perquè soc tot terreno, de torró, d'avellana, pues, estan molt bons, però estan tots bons. I el vostre canvia perquè dic, vaig a provar este, però estan tots molt ben aconseguits.
4: Pues la veritat és que tenim molta amistat en elles i entonces venim molt a menut i res, i mos vam enterar des del primer moment que volíem fer gelats, i la veritat és que venim molt a sovint perquè els gelats es fan boníssims. Millors que estos no sé si se'n trobaran. De litro o de mig litro, conforme les persones que siguem.
5: I els sabors?
4: Els sabors, pues mira, xocolata, torró, cafè, vainilla, és que el que agarres està boníssim, molt natural. Es nota que es fan artesanals i naturals.
0: Pues ahí teníem totes aquestes persones que s'apropen a provar estos gelats artesanals de les monges. Clar, és una iniciativa que no només refresca i alimenta el cos, sinó que també alimenta l'espiritualitat.

I a Villalonga continuen de festa avui, tenen molt de moviment per a celebrar este 75 aniversari de la Mare de Déu de la Font. I allí tenim a la nostra companya Sandra Albert, que ens enviava fa uns minutets este ambient.

0: I és que, això, fa uns instants estava en plena mascleta allí a Vilallonga. Sandra, bona vesprada, estàs ahí?
1: Sí. Bona vesprada. Ara mateixa no escoltareu cap so perquè m'he anat un poquet, un carrer paral·lel, però on està anant el passacarrer per poder escoltar-vos i saludar-vos.
0: Ah,
1: però a partir d'ara segurament ja no vos puc escoltar,
0: vale.
1: Perquè comença a sonar la música, ja m'estic apropant a eixes majoraleses i majoral, que és una novetat enguany. Habitualment les majoraleses són les que cuiden la capella de la Mare de Déu de la Font al llarg d'un any, les festeres, i enguany per primera vegada hi ha un home també. Així és que ara ja comencem a escoltar la música.
0: Sí.
1: Jo estic anant ràpidament.
0: La música i de passa carrer. Ara que estic no estar entrant, eh?
1: I ara sí que sí, vaig a començar a allunyar-me un poquet de la música per poder parlar amb protagonistes d'avui. Per cert, el tobogan aquàtic, abans eren 70 metres.
0: 70?
1: O sigui, que avui han omplit 70 metres,
0: mare
1: un tobogan aquàtic a Vilallonga. Bona vesprada, Juanjo Sánchez, alcalde d'esta localitat.
2: Molt bona vesprada.
1: Com va esta recta final de les festes? Perquè porten des de la setmana passada moltes activitats, però avui la cosa està plena des de primera hora del matí.
2: La veritat és que han sigut unes festes molt participatives, sobretot també perquè han caigut cap de setmana enguany, però encara queden ganes i jo crec que acabarem el dia molt bé.
1: Avui és el dia gran, avui és el dia en honor a la Mare de Déu de la Font. Ja han eixit d'eixa missa després d'eixer trasllat. Ara es queda a l'església perquè esta nit serà la processó.
2: Sí, avui és el dia en el que les majoraleses eixen, han fet la missa a la Mare de Déu, ara anem al Vi d'Honor i esta vesprà serà la processó per a ja tancar les festes. Al final, després farem un xicotet sopar, però jo crec que ja avui en la processó ja tanquem les festes de Vilallonga.
1: Tanquen les festes d'agost, perquè ara cal preparar-se-les d'octubre, també.
2: Per supost, ara ja començar a treballar en les d'octubre, que al final també celebrem, igual que ara en agost, celebrem el 75 aniversari de la coronació de la Mare de Déu i també van a ser especials.
1: Sí, 75 aniversari que fa memòria, no?, de quan va ser coronada, tot i que la capella és de anys enrere.
2: Sí, sí, no, és el 75 aniversari de la coronació com a patrona del poble, però la capella té 400 anys. Aleshores, commemorem la coronació.
1: Un dia gran que encara li queden molts actes i preparar-se, com dèiem, per a les festes d'octubre, però ara què toco? Ara toco menjar un poquet, no?
2: Ara toca refrescar-nos, que hem pillat un dia de molta calor i la veritat és que ja ens apeteix fer-nos una Coca-Cola, un refresquet, per poder superar esta calor i combatre-la.
1: Juanjo Sánchez, alcalde de Vilallonga, moltíssimes gràcies i li deixo anar a refrescar-se un poquet.
2: Bueno, abans d'acabar, pues, donar-li les gràcies per suport a les majoraleses, perquè la veritat és que se ho han treballat molt durant tot l'any i han fet unes festes més que dignes. La veritat és que la gent està molt contenta i vull aprofitar per donar-los les gràcies pel treball que fan.
1: No, moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Vaig a veure Cèlia, sí, ràpidament, sí, perquè les estic veient. Puc agafar, per exemple, Maria José, bona vesprada.
3: Hola.
1: Com van? És una de les majoraleses d'enguany. Quantes sou en total?
3: Em són set.
1: Set i un majoral?
3: I sis xiques i un xic.
1: Perquè teniu una novetat enguany.
3: Enguany, sí. Enguany tenim a Javi, que ha sigut el primer majoral de la història.
1: Clar, vosaltres heu estat encarregant d'organitzar aquestes festes i també de cuidar, per descomptat, la Mare de Déu de la Font.
3: Exacte, exacte. Hem estat tot l'any al carrer de la capella i organitzant també les festes del dia d'avui. Sí, senyor.
1: Maria José, me'n vaig, que Javi se'ns escapa i ha de dir algo.
3: Però està per ahí, agarra.
1: Javi, vine cap ací, Javi. Bona vesprada.
4: Buenas, buenas.
1: No t'escapes.
4: No, no.
1: Va escapar-se, però no s'escapa. El majoral d'enguany.
4: Sí.
1: Un orgull també i molt ben acompanyat.
4: Superbé, una acollida, però fenomenal.
1: O sea, que s'animen, per a l'any que ve, que s'animen, no?
4: Des de luego. És un poquet de faena, però com es fa gust, diu que això no pesa.
1: I a més viviu moments molt importants i tradicionals i molt especials així al poble, com per exemple aquesta catifa, no?
4: Sí, sí, és una cosa que és per viure-ho. Des de fora és bonico, però de dins encara és molt més bonico.
1: Doncs a continuar gaudint, que encara vos queda el dia d'avui.
4: Sí, a tu.
1: I espereu un segonet a veure Bona vesprada.
5: Bona vesprada.
1: Com el diuen?
5: Fuentes.
1: Fuentes, però tot el nom.
5: Maria de la Fuente.
1: Ahí tenim a una de les Maria de la Fuente, que ara l'acabé de veure i dic, ara sí que sí, per a que es note que hi ha diverses Maria de la Fuente. I avui és el seu dia, també, no?
5: Sí, sí, el meu sant.
1: O sigui que, pues, doncs, felicitats també.
5: Moltes gràcies.
1: Ja ho has escoltat, Celia. Sí. Este és l'ambient que hi ha en estos moments així a Villalonga, un ambient molt bo, un ambient festiu, que és el que toca en este dia gran de les festes d'agost.
0: Pues la veritat és que sí, Sandra, moltíssimes gràcies. No sé si ens pots escoltar. Moltes gràcies.
1: Sí, poquet, però vos escolto.
0: Que en altres pobles enguany han hagut rei i reina i enguany també majoraleses en Villalonga, majoral en Villalonga.
1: Clar que sí, que la festa s'ha d'ampliar per a tots.
0: Exacte.
1: I tot és.
0: I modernitzar, molt bé. Moltíssimes gràcies, Sandra.
1: Gràcies. Un plaer, com sempre.
0: Fins ara.

0: Comencem l'agenda cultural d'avui amb un repàs de totes les activitats que van haver este cap de setmana, que no són poques, bueno, d'algunes d'elles, que si no ens passaríem així mig matí parlant de tot el que s'ha fet. Almoines, per exemple, van tindre una activitat ben atractiva, sobretot pels més menuts, que és el trenet de 5 polgades del parc del trenet, que va eixir a la fresca per la nit, quan ja no feia sol. I van vindre fins i tot de Paiporta i Picanya per a pujar aquesta atracció. En general, a tots els xiquets i xiquetes els va encantar.
1: Sí, m'agrada
2: molt els trens. Pues m'he subido al tren y después hemos venido aquí. Me gustan mucho los trenes. Sí, volveré porque me ha gustado mucho.
3: Nos agrada moltíssim.
4: Nos agrada molt.
5: Sí, m'agrada moltíssim.
6: M'agraden molt els trens.
7: M'agraden molt.
8: M'agraden molt els trens.
0: És que més enllà de l'atracció que per als xiquets pues va ser una vesprada de nit que recordaran segur, perquè estaven molt emocionats. A banda de tota aquesta diversió, el tren d'Almoines té una història també curiosa darrere.
9: És una meravella veure quan venen els xiquets en els vuelos, en les iaies, que els vuelos es conten les historietes de mira, el dia jo va pujar en este tren quan era jove, es passen per els puestos, entonces aquesta activitat intergeneracional és el que nosaltres volem fomentar perquè no es perga el tema històric, el tema del recuerdo, i visquen la infància pues, d'una manera que no sigui tanta maquineta, tanta internet, sinó que sigui algo més presencial. I si van acompanyats de familiars, pares i iaios, pues millor que millor.
0: Per cert, aquesta que parlava és Paloma Tortosa, que és l'únic membre en femení de l'associació del tren, i això animava a participar a tots els xiquets i xiquetes per a fer activitats ben diferents que no siguin la pantalla del mòbil, que això la veritat és que s'agraeix. Però a banda d'aquesta activitat d'Almoines, també hi ha hagut festes en diversos municipis de la Safor, i este era l'ambient a nit a la Font d'en Carròs. I és que ahir se va celebrar esta entrada de moros i cristians de la Font i vaig poder parlar en primera persona amb Vicent Miralles, que és el capità cristià dels moros i cristians de la Font d'enguany, i ens desvelava alguna de les novetats que vam poder veure i estava molt emocionat.
10: Però en ganes i en molta il·lusió. És un moment de dir que està tot un llarg. La carrossa de capitania portarà un simbolisme molt gran. És un banderí que posa corsaris, que és l'antiga comparsa meua, que també desfilarà una fila dels vells, que van desaparèixer el 2019, i va ser part del motiu per la qual crearem Corsaris del Mediterrani. I serà un banderí que serà una desfila, el primer banderí que serà, que és el del Rebolic, que és el de la Madonna. Doncs ella acabarà el desfile i pujarà amb mi a la carrossa, vestida de mora.
0: Pues ahí teníem al capità Cristià. Però a banda d'aquestes qüestions que ha hagut este cap de setmana, n'hi ha més, eh? Marta Ferrer, bona vesprada.
11: Clar que sí, un cap de setmana carregat. Bona vesprada.
0: Conta'ns.
11: A veure, a Ador continuen de festa i avui a les 5:30 tenen colxonetes d'aigua, partida de pilota a les 6:30, a les 8:30 tenen concentracions de majorals, després a les 9:30 la processó i mascleta nocturna, sopar, xaranga i disco mòbil per acabar el dia de la millor forma.
0: Vamos, de tot, de tot.
11: I a la Font acaben les seues festes de moros i cristians amb unes altres festes, que són les festes de moros i patronals.
0: Sí.
11: Amb el sopar de quintos.
0: Uh-huh.
11: I si tornem un poc, Celi, al cap de setmana, uh-huh, jo crec que hem d'escoltar això.